Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Aquesta hora, un centenar de grallers donen el tret de sortida en les festes de la Mercè, al barri gòtic de Barcelona. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, bon dia.
3: Bon dia. Un centenar de grallers de diferents colles de Barcelona, dels castellers, dels geganters, també d'algunes colles de diables, participen a aquesta hora en les matinades. És un dels actes més matiners de la Festa Major de Barcelona, una diada de la Mercè que avui la cultura popular té gran protagonisme. I ho és des de les 8 del matí que han sortit de la plaça de la Mercè, estan recorrent diferents carrers de Ciutat Vella, van fent petites aturades per esmorzar i agafar força, com és la que ara mateix estan fent, però que van de despertant a tots els ciutadans perquè aquesta diada de la Mercè la gent surti al carrer. D'aquí una estona hi haurà el seguici de la Mercè, una plantada dels gegants i els nans que després faran balls aquí a la plaça de Sant Jaume, i a partir de la una del migdia la diada castellera amb les colles de Barcelona, on a més s'estrenarà el nou casc de la canalla.
2: I gràcies, Esther. I en mobilitat, hi ha circulació intensa a la C25, a Aguilar de Segarra en sentit Lleida, per una avaria, i també a Sant Hilari Sacalm, on també una altra avaria deixa circulació intensa i un carril tallat en sentit Lleida. Finalment, també hi ha reparacions a la via per un accident a la C25 a Fonollosa, que també deixen un carril tallat per sentit. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver a Cabrera d'Anoia, a l'interior d'una casa on residien la seva dona i la filla. La policia va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment a la casa. En arribar i accedir-hi, els Mossos van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Ara els Mossos han obert una investigació per tal d'esclarir els fets a l'espera de l'autòpsia per tal de determinar les causes de la mort. I també els Mossos investiguen un tiroteig que ha deixat un home ferit al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La víctima es va presentar ahir al vespre en un centre sanitari de la zona amb una ferida per arma de foc i els serveis els van atendre. Segons els Mossos, l'home està fora de perill i la policia ha reforçat també el patrullatge al barri arran d'aquests fets. I la Generalitat ha tret a licitació el disseny d'una marca mare que englobi els diferents serveis de transport públic de la Generalitat. La nova identitat corporativa inclourà els serveis per carretera, principalment autobusos, bicicleta, transport ferroviari i també les infraestructures en ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Fercat, Simalsa, Tram i Metro. El projecte preveu 3 fases i l'objectiu és crear una imatge més simplificada i més fàcilment identificable pels usuaris. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola.
1: Dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
0: Ara més que mai, Creu Roja.
2: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
0: Gràcies.
3: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita tècnic tècnica en cures auxiliars d'infermeria, tècnic tècnica en treballs forestals, operaris operàries per a la indústria metal·lúrgica. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil a uyer.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uyer.org o trucar al 972 703 111. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com. Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
4: Tim Kamrad, hi.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver a Cabrera d'Anoia a l'interior d'una casa on residien també la dona i la filla. La policia va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment per la casa. En arribar-hi i accedir-hi, els Mossos van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Ara, Mossos han obert una investigació per tal d'esclarir els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort de l'home. I els Mossos d'Esquadra investiguen també un tiroteig que ha deixat un home ferit al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La víctima es va presentar ahir al vespre a un centre hospitalari de la zona amb una ferida per arma de foc i els serveis sanitaris el van atendre. Segons Mossos, l'home està fora de perill i la policia ha reforçat a conseqüència el patrullatge al barri. I pel que fa a la mobilitat, la 2 registra un quilòmetre de congestió a Cervera, en sentit Barcelona, per un accident que obliga a tallar un carril. A la T11 hi ha 4 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona, també per obres, amb només un carril obert. També hi ha retencions a la 2 a Jorba, en sentit Lleida, per també obres, amb un carril tallat. I a banda, a la C25 hi ha afectacions a Aguilar de Segarra, en sentit Lleida, per una avaria, i entre Fonollosa i Rajada, i en tots dos sentits, amb un carril tallat a causa de la reparació de danys d'un accident. I la Generalitat ha tret a licitació el disseny d'una marca mare que englobi els diferents serveis de transport públic de la Generalitat. La nova identitat corporativa inclourà els serveis per carretera, principalment autobusos, la bicicleta, el transport ferroviari i les infraestructures en ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies, Ifercat, Simalsa, Tram i Metro. El projecte preveu tres fases i l'objectiu és crear una imatge més simplificada i més fàcilment identificable pels usuaris. I el ple de l'Ajuntament del Prat de Llobregat ha aprovat una nova declaració institucional contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. El text rebutja el projecte i reclama protegir l'entorn natural del delta del Llobregat després que el govern espanyol hagi tramitat el Pla d'Hora 3, que preveu recursos per a treballs previs a l'ampliació, però ajorna les inversions executives més enllà del 2031. La declaració també reclama un sistema aeroportuari català integrat amb Girona, Reus, Alguaire i La Seu, així com més inversions ferroviàries per connectar els diferents aeroports. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel proper 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes a peu i el tractor volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades amb l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. I avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni Meritxell Falgueras, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals de la ciutat.
0: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Els teus pares són dependents i l'administració no t'ofereix cap recurs? No reps resposta de l'administració? El soroll del carrer no et deixa dormir i l'Ajuntament no actua? La síndica de Greuges de Catalunya defensa els teus drets davant de l'administració. S'hi pot adreçar qualsevol persona, sigui quina sigui la seva nacionalitat i edat, i també empreses i associacions. Resol queixes i consultes d'àmbits com salut, habitatge, educació, i t'hi pots adreçar via web, telèfon o presencialment. Queixa't. Transforma. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.
3: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Balló. My name is Charlie Puth.

0: Ζούζα. Λίπουλες FM.
1: Γιαστορία Μονέλ. Del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa, Vallès Occidental. El cos policial va rebre un avís pels vols d'un quart d'11 de la nit d'ahir d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. En arribar, els efectius van localitzar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec ara de la investigació per tal de determinar les causes dels fets. I també els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver a Cabrera d'Anoia a l'interior d'una casa on residien també la dona de la persona i la filla. La policia va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment per la casa. En arribar i accedir-hi, els Mossos van trobar el cos sense vida d'un home aparentment sense signes de violència. Els Mossos han obert també una investigació per esclarir aquests fets a l'espera de l'autòpsia per tal de determinar les causes de la mort. I també els Mossos investiguen un tiroteig que ha deixat un home ferit al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La víctima es va presentar ahir al vespre a un centre hospitalari de la zona amb una ferida per arma de foc i els serveis sanitaris el van atendre. Segons els Mossos, l'home està fora de perill i la policia ha reforçat el patrullatge al barri arran d'aquests fets. I pel que fa a la mobilitat, la P7 acumula 3 quilòmetres de circulació intensa en sentit Girona entre la Roca del Vallès i Montornès del Vallès. A la 2 també hi ha diverses afectacions, 1 quilòmetre de circulació intensa a Cervera en sentit Barcelona per un accident i 2 quilòmetres de retencions a Jorba en sentit Lleida per obres. També hi ha circulació intensa a Collbató per una avaria. A banda, també la C25 manté mig quilòmetre de retencions a Aguilar de Segarra en sentit Lleida per una avaria i la T11 també té retencions a Reus per unes altres obres. I la Generalitat ha tret a licitació el disseny d'una marca mare que englobi els diferents serveis de transport públic de la Generalitat. La nova identitat corporativa inclourà els serveis per carretera, principalment autobusos, la bicicleta, el transport ferroviari i les infraestructures en ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Fercat, Cimalsa, Tram i Metro. L'objectiu és crear una imatge més simplificada i fàcilment identificable pels usuaris. I Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel proper 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Marxes a peu i en tractor volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades, com ara l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com també la competència exterior. I avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a tota la ciutat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: i Esteve Llop,
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade! Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
3: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferim convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER. Treballem el futur. Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups, celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
4: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut, i és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen, per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats, en l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
2: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que les institucions catalanes combaten l'especulació amb l'habitatge i ha qualificat de colpidor el desnonament d'una dona de 87 anys a Madrid. Des de Sabadell, Illa ha respost les crítiques d'Isabel Díaz Ayuso i ha demanat als partits que van tombar el decret antidesnonaments al Congrés que reconsideren la seva posició quan es torni a votar.
3: La ceguesa, la cobdícia, el no en tinc prou del diner, que trepitja a una persona de 87 anys. Aquest no és el model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes. I ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats.
2: El president ha assegurat que Catalunya continuarà impulsant reformes per fer front a l'especulació immobiliària i ha insistit que les institucions han de protegir les persones vulnerables davant situacions com aquesta. I les lectures obligatòries de llengua catalana i castellana tornaran al batxillerat el curs vinent, tres cursos després que els centres assumissin la tria dels llibres. A partir d'ara, les lectures tornaran a ser comunes a tots els instituts i les fixarà el Departament d'Educació, que encara no ha concretat quins títols formaran part del llistat. La mesura s'emmarca en el pla del govern per reforçar els aprenentatges fonamentals, amb especial atenció a la competència lingüística, la comprensió lectora, l'oralitat, el vocabulari i l'escriptura manual. Educació també demanarà als centres que defineixin un pla lector estructurat i que seleccionin lectures comunes de cinquè de primària a quart d'ESO amb una complexitat progressiva al llarg de l'escolarització. I un total de 462.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona des d'ahir al migdia i fins a les 11 d'aquest dijous pel pont de la Mercè, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Aquests vehicles suposen el 80% dels previstos fins a les 3 de la tarda d'aquest dijous. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, diversos accidents compliquen la circulació. Una a l'AP7 a la Roca del Vallès sentit Girona amb vehicles al voral, una altra a Castellet i la Gornal en sentit Tarragona també amb un camí al voral, i a la a Cervera en sentit Barcelona, que també deixa un carril tallat. A banda, també hi ha dos avaries, una a la C25 a Aguilar de Segarra amb un carril tallat i una altra a la 2 a Coibató, volíem dir, amb dos en sentit Lleida. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa, al Vallès Occidental. El cos policial va rebre un avís pels vols d'un quart d'11 de la nit d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. En arribar els efectius van localitzar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
3: Yo, hey, check this out.
4: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
5: i Pipi que em fas largues pujant el cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
4: Hit Parade.
5: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa't les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que Madonna et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, presentat

Res, companys i companyes, estem a una nova edició de Hit Parade. Benvinguts i benvingudes al món dels 70s, 80s i 90s.

0: línia. També ho feu des del Ripollès o, per exemple, des de Manlleu i l'Osona, o bé des de l'Empordà o Girona Capital i el Gironès, o bé directament des de la selva de Girona, òbviament. També aquells i aquelles que ara mateix us trobeu, per exemple, al Baix Llobregat, al Vallès, al Maresme, Barcelona, àrea metropolitana, al Bages, a l'Anoia, a Lleida, la terra ferma, Terres de Ponent, o bé, per exemple, a Andorra, al Formentera, Ibiza, a Ses Illes, o bé a Sitges, Garraf, o bé a Cunit i la Costa Daurada, a la província de Tarragona. Doncs bé, com és habitual, sempre contem amb la col·laboració de Caco Martínez i també del benvolgut Esteve Llop, que ens presenten temes que, bé, van marcar una època. La majoria de temes d'aquest programa van marcar una època, però sempre és bo que uns professionals ens els presentin. Molt bé, i ara mateix és torn per a Caco Martínez, locutor de ràdio, productor, DJ, el propietari del segell On World Records, de presentar-nos un d'aquells temes que us faran vibrar.
1: Hola, amics! Ja sóc aquí de nou a Hit Parade, la llista dels grans èxits de tots els temps. L'emblemàtic DJ i productor francès Bob Sinclair, conegut pels seus grans èxits i els seus increïbles sets, va llançar el 2006 l'àlbum Western Dream, el seu segon senzill, World Hold On, juntament amb Steve Edwards, va ser nominat al Grammy, disco d'or a Bèlgica i Dinamarca, assolint també el top 1 a diversos països com Estats Units, Polònia, França o Romania. Avui us presentem una versió molt, molt desconeguda, però molt especial. La versió reggae juntament amb els jamaicans Sly and Robbie.

i ara mateix una mica més també d'un estil que no diríem reggae, però sí similar. Tenien grans cançons com Down Under o aquesta que es deia Who Can It Be Now? Ens anem a Melbourne, Austràlia, amb aquesta gent que es deien Men at Work.

Edwards, els Chic, que es deia Good Times, són Sugar Hill Gang amb Rapper's Delight, i ara mateix des de New York City, el so de In Deep, Les Meravilles In My Life. Bé, aquesta cançó la demanaven

0: tenen el nivell d'anglès que teníem en aquella època, perquè habitualment ens ensenyaven francès a col·legi. Jo no sé si l'Esteve Llop estarà d'acord amb tot això. Esteve, què tal? Què ens presentes aquesta setmana?
1: Hola, Jordi. I hola, amics de Hit Parade. Gràcies per deixar-me aquest petit espai per destacar alguna cançó bonica de la història de la música moderna. Viatgem als anys 80 i ens quedem ben a prop de casa nostra, a la movida madrilenya, que va tenir lloc en uns inicis dels 80, en un moment espectacular per la música feta des de la península. Un exemple molt interessant és la música que feien Alaska i Los Pegamoides. Anem a un èxit de l'any 1982 que es deia Bailando. Bailando.

0: una autèntica obra mestra que va revolucionar les pistes de ball amb Olvido Gara, Alaska, els seus Pegamoides i això que es deia Bailando, un tema molt especial i que, a més, mira per on, Esteve Llop, jo crec que has donat en el clau aquesta setmana. I si no, escolteu el Jordi Casas House, oi, Caco?
1: Sí, sí, sí, això és bo, això és bo.
0: Molt bé, seguim recuperant èxits d'un passat, segons algun i alguna, no massa llunyà, per altres, doncs, bastant llunyà. Hi havia dues bandes que es deien pràcticament igual, els Thompson Twins, per un cantó els de Hold Me Now, i per altre, aquests que es deien Twins, amb això que es deia Face to

0: la veu de Vincent Price, actor de pel·lícules de por, per aquest tema, un dels primers que vaig posar a la ràdio, de Michael Jackson, any 82, Thriller.
1: He was the first artist to ever have a song debut at number one on the Billboard Hot 100.

0: en Jordi Casas.
1: Jordi Casas, estic típic posant la ràdio i només sento que reggaetó.

cançó original de l'any 1971 de Carole King. Això es deia Noto com la terra es mou. Això és sensibilitat, senyores i senyors. I feel the earth move. Un tema de Marta Marrero, més coneguda com a Martica, una actriu i vocalista americana d'origen hispà, doncs que va treure un número que es deia Toy Soldiers i també aquesta reversió. Molt bé, suposo que us sona Michael Brown, So Many Men, So Little Time, Mas homes per a tan poc de temps. Doncs es veu que el temps el va aprofitar i va tenir una filla que es deia Sinita. És aquesta. Una noia que amb la producció de Stockaken and Waterman, mateixos productors de Kylie Minogue i Rick Astley, va ser número 1 amb aquesta gran cançó que es deia

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que les institucions catalanes combaten l'especulació amb l'habitatge i ha qualificat de colpidor el desnonament d'una dona de 87 anys a Madrid. Illa ha respost així les crítiques d'Isabel Díaz Ayuso i ha demanat als partits que van tombar el decret antidesnonament al Congrés que reconsiderin la seva posició quan es torni a votar. La declaració l'ha feta des de Sabadell en un acte per anunciar que el municipi recupera la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. Ens amplia aquesta informació la Núria García des de Ràdio Sabadell.
2: Marta Farrés i Salvador Illa han celebrat l'avenç, tot plegat després que el Ministeri d'Interior hagi acordat la desafectació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Era el pas necessari perquè el consistori sabadellenc pogués cedir l'immoble a la Generalitat perquè avanci en el projecte de les noves consultes externes del Taulí. El president Illa ha detallat que demà es farà l'últim pas en el marc de la comissió bilateral Ajuntament-Generalitat.
3: I per tant ja tindrem tots els requisits per poder començar a planificar. Vol dir que entraran màquines de mano, no ens enganyem. Vol dir que ara ja no tenim cap dubte i tenim tots els elements per saber que podem ampliar el Taulí en aquest espai.
2: El litigi per la caserna fa més de dues dècades que dura. El 2025, una sentència del Suprem retornava el conflicte a la casella de sortida i deia que un conveni signat el 2006 continuava vigent. Ara, l'edifici torna a mans de la ciutat sense cap cost.
1: I les lectures obligatòries de llengua catalana i castellana tornaran al batxillerat el curs vinent, tres cursos després que els centres assumissin la tria dels llibres. A partir d'ara, les lectures tornaran a ser comunes a tots els instituts i les fixarà el Departament d'Educació, que encara no ha concretat quins títols formaran part del llistat. I Barcelona gaudeix de les festes de la Mercè amb actes per a tots els públics. Aquesta hora, amb la mirada posada a la jornada castellera a la plaça de Sant Jaume, ens amplia aquesta informació la nostra companya Esther Minguell.
4: Bon dia, meu. Començarà la plaça Sant Jaume a la diada castellera de la Mercè amb la participació de les 8 colles locals de la ciutat. Els castellers de Barcelona, de Sants, de la Vila de Gràcia, el Poble Sec, Sagrada Família, la Jove de Barcelona, els castellers de Sarrià i els Escardats. Una cita molt esperada i on es podrà veure el nou cas de la Canalla, que s'estrena a Barcelona i també a Tarragona per les festes de Santa Tecla. La plaça Sant Jaume és ara plena de gom a gom per veure els balls de l'Àliga i els gegants de la ciutat que han arribat fa mitja hora després de la passada i el seguici de la Mercè que ha omplert els carrers de Ciutat Vella, i és que la cultura tradicional i popular és aquest matí la protagonista del Dia de la Mercè Barcelona.
1: Gràcies, Esther. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
6: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
5: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
7: Genís Martínez, fem dissabte.
8: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
7: Fem dissabte. Genís Martínez.
8: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda a Ripollès FM.
5: A Ripollès FM, l'entrevista de la setmana.
9: Hola, què tal, com esteu? Benvinguts a l'espai de l'entrevista a Ripollès FM. Tenim dues convidades aquí a l'estudi que ens acompanyaran en els propers minuts. Elles són, d'una banda, la Laura Caballero i la Pat Soler. A totes dues, molt bon dia, benvingudes.
10: Bon dia, moltes gràcies per convidar-nos.
11: Bon dia.
9: Per qui no ho sàpiga encara, tant la Laura com la Pat ens van visitar fa uns mesos quan estaven organitzant allò del que anem a parlar avui, que és ni més ni menys que el Festival Inspira. Llavors, fa aquests mesos, encara no ens podien desvetllar tot el que formava part d'aquesta nova edició d'aquest festival que es fa a Ripoll el dia 26 de setembre. Per tant, estem a pocs dies. Aquesta mateixa setmana es farà realitat i es podrà veure el resultat de molts mesos de feina que hi ha hagut previ per arribar a tenir una edició ben lluïda, que esperem que així sigui aquest proper dissabte. Però hi havia encara molta feina per fer. Ara ja està tot fet, Laura, Pat, ja esteu aquí. No sé si més tranquil·les, perquè ja la feina està feta i que sigui el que Déu vulgui, no?, que se sol dir, o encara aneu una mica estressades acabant de preparar els últims reis d'aquesta edició de l'Inspira. Com us trobeu a pocs dies de que això ja sigui una realitat?
10: A veure, ho tenim més o menys ja tot allò, però sempre hi ha els nervis previs de que tot surti bé aquell dia i coses d'última hora que sempre poden sortir, però ja ho tenim tot molt, molt ben encaminat.
9: Està controlat.
10: Controlat.
9: Per qui no ho sàpiga, el festival Inspira arriba enguany, com deia, la setena edició, i és un festival singular perquè, a diferència de la resta de festivals on es posa l'accent, doncs el cartell, els grups que hi actuen, que en aquest cas també en parlarem dels grups que prenen part en aquesta edició de l'Inspira, però hem de posar l'accent en com s'organitza i pensant en qui s'organitza aquest festival. És un festival, anem a dir, que procura promocionar la sensibilitat, el prendre consciència de les dificultats que es troben moltes persones amb discapacitat, ja sigui visual, motriu o d'altra mena, a l'hora d'accedir ja sigui a un festival o en la seva vida diària. Per la part que els toca, la Fundació MAP ha posat esforç, ganes, temps, energia en intentar corregir o minimitzar aquestes complicacions que es troben aquestes persones en el seu dia a dia i, en aquest cas, en l'accés a un festival musical, bàsicament, o més divers en aquest cas, però bàsicament on hi haurà una mica de tot, ara ens ho explicaran en tot cas tant la Laura com la Pat, i això crec que és molt important destacar-ho per començar, perquè a més, segons hem sabut en aquests últims mesos, hi han altres festivals, de tota aquesta mena de festivals que es fan a tot arreu últimament, que estan prenent exemple de com ho feu vosaltres. És important destacar i subratllar aquesta feina de sensibilització i que la gent, és el que dèiem ara abans de començar l'entrevista, la gent que no s'hi troba, no troba a faltar aquestes facilitats.
10: Sí, no, ho has explicat molt bé. Nosaltres, a banda dels grups que estan molt bé, també tots els espectacles i concerts que oferim, aquest any sí que un dels nostres propòsits era donar encara més èmfasi o més importància a totes les mesures d'accessibilitat que es poden trobar les persones que venen a l'Inspira. Això també és gràcies a persones que es posen en contacte amb nosaltres i ens donen un feedback i ens diuen, ostres, nosaltres som persones sordes, que hem trobat a faltar algun tipus de mesura perquè nosaltres podem gaudir al 100% d'aquest espectacle o d'aquest festival, i això ens ajuda molt a que l'any següent millorem coses. Llavors, aquest any sí que ha estat una aposta tot el tema de mesures, sobretot per persones amb una discapacitat visual i també auditiva, i en parlarem, però volem donar molt èmfasi en una mesura que és les càmeres immersives, persones que tenen una discapacitat molt severa, que no es poden moure del seu lloc del llit o de casa seva, que puguin viure el festival des de casa. I això ho farem gràcies a unes càmeres que incorporarem a tot el festival, tant dins de l'escenari com per diferents parts del festival, i llavors aquesta persona podrà gaudir d'espectacles i concerts amb 360. És una prova pilot, però creiem que és un pas molt, molt important per persones que tenen, el que dèiem, una discapacitat molt, molt severa, que no es poden moure. Llavors també hem aplicat altres tipus de mesures, com són els codis Navilens, que són per...
9: Perquè això, perdona, Laura, són novetats d'aquesta edició?
10: Són novetats
9: d'aquest any,
10: d'aquest any, que creiem que són molt importants perquè són mesures accessibles que poden ser universals però molt concretes per persones que, com molt bé dius, si tu no les pateixes, no hi penses, a vegades no hi pensem, eh? I nosaltres hem de vetllar per totes aquestes mesures. Llavors, com deia, ficarem uns codis Navilens, que si vols ja en parlarem més endavant de l'entrevista, però són codis per persones que tenen una discapacitat visual, que els hi permet gaudir dins del festival, dins del recinte, amb aquests codis a través del mòbil, els hi saltarà cada cop que passin per punts de diferents del festival, els hi saltarà un àudio que els anirà explicant per on van passant i què s'està fent en aquell moment al festival.
9: Aquestes serien dues novetats de l'edició d'enguany. Imagino que any a any aneu millorant tot allò millorable del festival per fer-ho més accessible, per fer-ho més atractiu, en definitiva, per tota la gent amb les condicions de cadascú. No sé si hi ha alguna novetat més abans d'entrar en matèria del que es trobarà en aquesta edició de l'Inspira. Alguna novetat més que es posi en marxa o que hagueu afegit en aquesta setena edició?
11: Sí, sí, sí, aquest any justament estem introduint un concepte, no?, que al final és la solidaritat. Una de les societats més, bueno, no sé com dir-ho, de les més properes que tenim, que és la donació de sang, no? Pensàvem si això era una cosa com per fer un festival, no?, en el que potser és un tipus de públic, no?, o tenim un pensament, no?, quan pensem en un festival, doncs, de molta festa i tal, i vam pensar, ostres, el nostre festival ja és pioner per ser diferent, no?, i pensàvem que aquesta mesura de sostenibilitat, doncs, juntament amb la companya, amb la Marta Freixedes i la seva associació, el Somni Més Gran, doncs, hem fet aquesta proposta d'apropar un bus de donació de sang i estarem, a més, doncs, fent en paral·lel dels tallers de conscienciació per infants. No? Aleshores, és una proposta que jo crec que és molt trencadora, que és molt novedosa, que és molt estrany veure un bus a una porta d'un festival. No? Però pensàvem que era una oportunitat, no? Vindrà molta gent, hem arribat a ser 5.000 persones a Ripoll en alguna ocasió, no? Pensem que totes aquestes persones, doncs poden aportar el seu granet de sorra, no?, i fer un entorn d'un festival com és el nostre, no?, que és familiar, que parla d'aquests valors, no?, pensàvem que era una oportunitat i així ho hem fet, així ho farem realitat, no?
9: Penso que també és important destacar que hi hagin hagut altres festivals que vulguin venir a prendre nota de com ho feu aquí. O sigui, que, com ha anat això, Laura, Opat?
10: Bé, això ha estat una cosa no només d'aquest any, sinó com totes les edicions que hem tingut, no des de la primera, però sí que et diria potser des de la tercera o la quarta edició, hi ha hagut algú que s'ha interessat per l'Inspira. Hem tingut des de fundacions com nosaltres que han volgut també crear un petit festival o concert o espectacle accessible i venir-nos a veure i demanar-nos, escolta, com ho heu organitzat, com ho heu fet, perquè evidentment vosaltres esteu treballant amb una fundació amb les vostres tasques i la vostra feina, i a banda heu muntat tot això que bueno, ja només podria ser una sola feina, no?, portar l'Inspira. Llavors, hem tingut això des de fundacions que han fet el seu propi festival, fins i tot a festivals amb renom, com va ser el Cruïlla, que va contactar l'any passat amb nosaltres, un festival que es coneix no només a Catalunya, sinó a tot Espanya i Europa, diria, interessats en saber com podien ells posar mesures al seu festival, no?, de quina manera, perquè ells van ser molt sincers. Nosaltres, la veritat és que estem molt perduts, no sabem exactament quin tipus de mesures, a banda de les potser més universals, que són una accessibilitat física, com posar les cadires de rodes en un lloc preferent, però més enllà d'això, segurament se'ns escapen moltes coses. I vam tenir un parell de reunions, ens van convidar fins i tot l'any passat a que anéssim al festival per veure com havien aplicat les mesures, i nosaltres també els vam convidar a que veiessin, no, la realitat de com es podien aplicar totes les mesures que es podien posar en un festival. Evidentment, no sempre és possible tot, però en la mesura de lo possible, sí. I és veritat que estem veient, la tendència és veure que molts festivals coneguts, cada cop festivals, festes majors, grans, cada cop apliquen molt més mesures accessibles que, sincerament, o segurament, es podien haver aplicat des de feia molt temps, però no hi pensàvem. I això ha set gràcies a que, mica en mica, no, el sector, segurament el sector cultural, les fundacions, hem anat apretant perquè això succeeixi.
9: Fins ara hem parlat de com s'ha plantejat aquest projecte, aquesta setena edició de l'Inspira, però anem a passar a la pràctica. Anem, per la gent que no ho sàpiga encara, segur que molta gent que ens escolta ja ha anat o a totes les edicions o alguna, per tant sap una mica què es pot trobar allà dins, però per la gent que encara no hagi assistit a cap festival Inspira, un cop passes la porta del recinte i a banda dels grups que ja en parlarem ara i que hi ha escenaris, hi ha actuacions i amb noms interessants que ara en parlarem també, però com ens hem d'imaginar aquest recinte pensat per tota aquesta mena de sensibilitats i necessitats diferents? Com està organitzat tot això a la pràctica?
11: Sí, mira, connectant molt amb el que deia la Laura, no? Principalment pensem en aquestes barreres arquitectòniques, no? Ja arribar amb una cadira de rodes, doncs ja això és algo que principalment al nostre espai, a la Devesa del Pla, doncs ja no es dona, perquè ja no hi ha barreres arquitectòniques. Pots entrar perfectament, doncs una persona amb mobilitat reduïda o amb dificultats de moviment, doncs pot accedir, no? En connexió amb això, doncs, hi ha espais reservats davant dels escenaris, per exemple, això és algú que altres festivals doncs, no es dona o que costa de trobar, doncs, espais amb visibilitat per a les persones que vagin amb cadira de rodes o amb altres dificultats de visió, doncs, que puguin estar una miqueta més endavant o que tinguin espais reservats. I també en relació amb els espais, doncs, tenim diferents espais dintre de lo que és el recinte de la Devesa del Pla. Tenim aquest espai somnis, no?, que nosaltres li diem espai somnis, que és l'espai sobretot pels infants. Tenim inflables, tenim pentinats, trobem tot tipus d'activitats de circ, també tallers, però també adaptats per persones doncs, o nens amb dificultats.
9: Això volia ressaltar perquè no és només un festival de música, sinó que hi ha altres activitats Exacte. Paral·leles que es van desenvolupant durant tot el dia, no ho hem dit encara, però això a quina hora obriu portes? Al matí, no, Laura?
10: Obrim al matí a 11:15, a les 10:30 del matí, i tanquem a la 1 de la matina, a la 1 del matí.
9: Mm-hmm. Per tant, durant tot el dia... Hi ha una programació per petits i grans i per les persones que també tenen aquestes necessitats especials. Parlem una mica de què més es pot trobar al llarg de tot el dia.
11: Exacte, tenim aquesta zona, nosaltres l'hem volgut dir així, no? Però tenim aquesta zona somnis doncs, més per als infants, no? Per les famílies, en aquesta gran plaça. No? Després tenim també la zona felicitat, que a mi em fa molt riure que estigui la zona felicitat perquè és la zona food trucks, és on hi ha el menjar. No? Allà trobem també els entrepans i begudes del mar, però tenim una quantitat de food trucks molt gran, ja ho podeu trobar al nostre Instagram, que estan publicades totes les que venen. I també una mesura, que és algo també molt difícil de trobar altres festivals, és que tenim doncs, propostes veganes, vegetarianes, sense gluten, sense lactosa, sense ou, per si hi ha persones doncs, amb algun tipus d'intolerància o que els és difícil doncs, poder gaudir de la seva experiència també menjant a un festival. No?
9: Interessant subratllar això, perquè alerta. Molta gent diu i com superé, on superé, podré Exacte. Menjar si hi ha un food truck, segurament tindré problemes per menjar, doncs no? I hauré de sortir una altra d'aquestes coses, està bé saber-ho.
11: Sí, tenim, bueno, tenim les dues zones, els dos escenaris, no? A l'escenari talent i a l'escenari valors, i és aquí on tindrem doncs els nostres caps de cartells que estaran repartits, i no sé si la Laura vol destacar alguna zona així especial més.
10: No, les zones bàsicament serien aquestes, el que deia la part del recinte, és perquè la Devesa del Pla és un recinte que té una forma, no, que el que ens aporta és que fa com un amfiteatre. Llavors, clar, de manera natural les persones poden estar com més alçades i veuen molt bé l'escenari. Llavors, clar, és una zona perfecta i ideal per al nostre festival. I llavors té altres zones que ens permeten dividir, com ha dit la part de full tracks en un costat, sense molestar els escenaris, i els tallers sí que els tenim repartits perquè ens trobàvem que primeres edicions ho posàvem molt junt i s'aglutinaven moltes famílies al mateix lloc. Llavors vam decidir no esponjar una mica tot el tema de tallers, que el tenim repartit a diferents parts del festival. És un recinte petit, que la gent no es pensi que ha de caminar molt, molt, molt, però clar, quan portes tot el dia, al final et canses de caminar d'una punta a una altra. Però és un recinte petit en comparació potser amb altres festivals molt grans que has de caminar bastant.
9: Tot i així, 5.000 persones hi queben, eh? Petit, entre cometes, comparat amb altres, evidentment que poden tenir més públic, però déu-n'hi-do, 5.000 persones. Com esteu d'entrades? Estem a pocs dies ja del festival, no sé si encara queda alguna entrada, per si hi ha algú que s'ha d'acabar de decidir o està tot venut ja.
10: No, queda alguna entrada, però és veritat que tenim molt, molt bon ritme. Queda alguna, però tampoc moltíssimes.
11: No, però estem digueu, queda un 10%.
10: Sí, queda un 10% d'aforament, això és molt poquet, i estem molt contents un cop més com a Fundació MAP d'aquesta rebuda un altre cop de l'Inspira i l'aposta que fa a tothom per venir a aquest festival.
9: Ara que tenim ja un mapa mental dels perquès s'organitza d'aquesta manera, tenim un mapa de quina manera es porta a la pràctica això, ara anem a veure qui pujarà als diferents escenaris, perquè, com deia abans, heu pensat en petits, en mitjans i en grans, fins i tot, i amb uns horaris acceptables. Ara també en parlarem dels horaris, perquè no haureu d'anar a dormir gaire tard, encara que no us vulgueu perdre res, podreu anar a dormir a una hora decent. Per on comencem? Perquè hi ha actuacions, com deia, per tothom. Grans, petits, matí, migdia, tarda i vespre, nit. Per qui s'acabi d'acabar de decidir, ara acabarem de descobrir el cartell dels grups que actuen en aquest Inspira. Quins són?
11: A l'últim dia que vam venir no li podíem dir qui era el...
9: Li van donar molt misteri.
10: No ens deixaven dir-ho.
11: I bé, doncs ara ja sí, ja ho vam comunicar, doncs bé, venen al sopar de cabra a Ripoll.
10: Sí, després de molt, molt temps.
9: Sí que feia molts anys, havien vingut, feia ara molts anys que no venien, és cert.
10: Feia molts anys, amb el que és amb això del que... És veritat que rumiem una mica amb tots els públics. Llavors, semblava que aquest tipus de cartell en què hi havia un grup, doncs, una mica més per adults de fa un temps, cridava, al mateix temps cridava també a que si fèiem un grup més per joves, famílies amb uns pares o amb uns fills adolescents o amb uns fills més petits, poguessin gaudir tots plegats del festival. Llavors s'aposta, doncs, per grups de fa molts anys i de tota la vida, com són un sopa de cabra que fan els 40 anys. Llavors tindrem els tiets, que evidentment són un grup per joves i et diria durs, molt familiars, la Ludic Bank, que ara mateix ens trobem en un moment que sonen per tot arreu també, i pels més petitons, que seria la Xiula. Llavors tenim altres propostes també inclusives, és a dir, propostes que segurament no es coneixen tant, però que també són espectacles de molta qualitat, que pot ser un botó màgic, que és infantil, que forma part d'un espectacle d'una fundació, per tant, les persones que fan aquest espectacle són persones amb discapacitat. Tenim una companyia de dansa que ve des de Sevilla, que tenen un espectacle també preciós, i són persones amb mobilitat reduïda, també amb discapacitat intel·lectual, que ens faran un espectacle de dansa. I llavors tenim, per acabar la nit, doncs una DJ, que és de la casa, més, és de la Fundació MAP, vull dir que estem molt contentes que al final ella estigui tancant el festival.
11: I també de la casa, passejant amb Esquirols.
10: I passejant amb Esquirols, sí. Que aquí és conjuntament Fundació MAP, que és la companyia de teatre que té la Fundació MAP, juntament amb les corals, que són els cantaires, que aquest espectacle ja el vam dur a terme fa uns mesos al teatre, al Cinema Comtal, i es farà a l'Inspira.
9: La gent que vulgui assistir o que ja tingui l'entrada, que acabi de mirar els horaris de cada actuació, però que no es pensin, com deia abans, que són vespre, nit, matinades, sinó que, per exemple, la Ludwig Band actua al migdia, no sé ara exactament a l'hora del vermut actua, no? I sopa de cabra una hora molt de tarda també, eh? No s'esperin l'actuació a les 11 o a les 12 de la nit, perquè ja serà hora ja pràcticament de la DJ de la casa, no?
11: Sí, pensàvem de democratitzar-ho també, no? A nivell d'horaris i a nivell de preus, no? Que fos una mica també més accessible, no? I que aquesta proposta, doncs, et permetés estar tot el dia, doncs, amb la teva família i disfrutar, i que fos una jornada, doncs, més festiva, no? Del nostre festival, i és la nostra proposta. No, és nostra aposta.
9: Molt bé, Laura, Pat, no vull que acabem sense dir tot el que voleu dir i explicar, no sé si ho hem fet, no ens queda massa temps, si voleu aprofitar per afegir una cosa d'última hora.
10: Mira, jo també volia destacar que aquest any estem molt amb el tema de l'accessibilitat.
9: Sí.
10: S'ha canviat una cosa, que hem donat importància a ficar un punt d'informació d'accessibilitat i acreditació. És a dir, hi haurà un punt a dins del festival, una carpa, que serà exclusiu tant per entitats com per famílies que no venen amb entitats, sinó famílies que van a un festival com qualsevol altre, però que necessiten algun tipus d'atenció, de suport o algun tipus d'accés, o que els hi expliquem, que els hi donem un suport, que els hi diem què poden trobar dins del festival. Doncs que sàpiguen que hi haurà una carpa, un punt d'informació, d'accessibilitat, on se'ls explicarà tot el que poden trobar dins del festival i quines necessitats necessiten o quin suport necessitaran. Tindrem unes persones amb unes armilles que es podran veure des de lluny, no? Aniran de color blau, i aquestes persones són les que donaran suport a tothom que s'acosti a la carpa d'informació.
9: Fantàstic, doncs ja ho sabeu, aquest dissabte, dia 26 de setembre, A mig matí s'obren les portes de la 7a edició de l'Inspira. Hem parlat amb la Laura Caballero i la Pat Soler de l'equip de comunicació de la Fundació MAP i també del festival, que saben el que és preparar una jornada d'aquestes amb tantes coses a tenir en compte i que va més enllà del que és un pròpiament un festival de tota la vida, amb aquesta sensibilitat que esperem inspiri a molta gent i engrandeixi la sensibilitat de les persones que assisteixin al festival veient totes aquestes mesures que vosaltres posareu en pràctica per facilitar la vida a aquelles persones que es troben amb alguna mena de discapacitat. Molta sort, recordeu, 7a edició del Festival Inspira. Per més informació, xarxes socials, etc. M'imagino. No? Això tothom ho pot trobar per tot arreu. Molt bé, Laura, Pat, moltes gràcies per venir als estudis de Ripollès FM. Molta sort i fins a la propera. Que vagi molt bé.
10: Gràcies a vosaltres.
11: Moltes gràcies.

Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Busques feina? Vols treballar? Des de la Uyer et posem totes les facilitats. Entra a uyer.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uyer.org. La Uyer t'ho posa fàcil.
1: Necessites ajuda?
2: Estic provant de menys arxius, però no hi ha manera.
1: I si els puges al núvol?
3: Mai és tard per aprendre. Si tens més de 16 anys i vols posar-te al dia, ampliar coneixements o obtenir una titulació, tens un centre de formació d'adults molt a prop teu, amb una àmplia oferta educativa per formar-te en allò que necessitis. És l'hora de fer un pas endavant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
2: M'hi apunto.
3: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Atenció!

0: i Esteve Llop,
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.

Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
3: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
4: Torna el Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallers, Olivia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
5: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.
6: Everybody, this is Ryan from OneRepublic.

0: las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El desnonament de Mari Carmen, la dona de 87 anys, víctima d'un fons voltor a Madrid, desferma una picabaralla política entre Madrid i Catalunya. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà n'hi ha 5 a Catalunya. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, respost demanant als partits de la dreta i extrema dreta que permetin aprovar el decret antidesnonaments quan es torni a votar al Congrés.
4: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
5: Aquest no és un model de societat que movem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
3: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge i aquí a Catalunya el govern vol tornar a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de 5è de primària a 4 d'ESO. A partir del curs vinent tornaran a ser comunes a tots els centres que fins ara podien escollir els llibres. I els Mossos investiguen la mort d'una dona a la platja d'Almadrava, a Vilassar de Mar. La policia ha rebut l'avís a 9:15 del matí de la presència d'un cos sense vida d'uns 70 anys, una veïna de Barcelona, a la sorra d'aquesta platja. A prop hi havia un restaurant. A hores d'ara, les primeres investigacions apunten a una mort natural i en principi no s'haurien trobat indicis de criminalitat. Fons de la investigació han explicat que presumptament constava una alerta de desaparició d'una dona ahir que havia interposat el seu marit. I Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030, un total de 3.800 megawatts que s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris. Per exemple, el campus de salut del Clínic de Girona, la nova desaladora de Costa Brava, sisplau, la Gigafactoria a l'Ebre o el polígon Torreblanca. Immersos a la festa a Barcelona, a la Mercè i també a Tarragona, les colles castelleres de Tarragona han estrenat al migdia, abans de la diada, un nou casc i el protector facial de la canalla. Els dos elements s'han provat amb pilars de 4 que han alçat els xiquets de Tarragona, la jove, els xiquets del Serrallo i la colla castellera de Sant Pere i de Sant Pau.
1: Forn Cala Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Cala Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
2: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
3: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret,
4: let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
5: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
6: Hey, I'm Ray Dalton.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'endemà del desnonament de Mari Carmen, la madrilenya octogenària desallotjada per un fons voltor que li triplicava el lloguer del pis, el cas s'ha convertit en bandera de la lluita contra l'especulació. El clam als carrers, en manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona, l'ha seguit el compromís del govern espanyol de tornar a activar el nou decret d'habitatge, un decret que sembla que aquest cas es pot accelerar. El president del govern, Pedro Sánchez, n'ha promès la reactivació, tot i que sense concretar si ho farà el dimarts vinent al Consell de Ministres. Avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, n'ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
4: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social, pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
5: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso, però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
3: Les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. I Sabadell ha recuperat definitivament la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. L'Ajuntament i l'Estat havien mantingut durant anys un litigi per la propietat de l'immoble que en el futur ha d'acollir les consultes externes del Taulí. L'anunci s'ha fet aquest matí en un acte a Sabadell amb l'alcaldessa Marta Ferrés i el president de la Generalitat, Salvador Illa. I minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en record d'un home mort en l'incendi ahir en una residència. S'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i protecció civil. El balanç final de l'incendi ha estat de 78 persones ateses, de les quals 13 estaven ferides. I els Mossos investiguen la mort d'un home a Cabrera d'Anoia, a qui han trobat a l'interior d'una casa on vivien la seva dona i la seva filla. La policia va rebre l'avís d'uns veïns alertant que feia temps que no veien moviment. En accedir-hi van trobar el cos sense vida de l'home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents del domicili, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort. I el Barça femení ha començat a bon peu la temporada a la Champions League. Les de Pere Romeu li van endosar una maneta al París, a qui van superar per 5-2.
1: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: i millor per fer una comarca més neta i sostenible. O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família. Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: ¡Atención!

0: allò
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.
3: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Lubic Band, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
5: On vas amb els papers?
6: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
5: I no tens IDCAT mòbil?
7: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dona't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
5: Què? Vas a fer tràmits?
7: 012. La millor resposta.
8: Hey everybody, we are Morandi.

0: Bistoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres que ho facin de 5è de primària a 4 d'ESO. A partir del curs vinent tornaran a ser comunes a tots els centres que fins ara podien escollir els llibres. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals i que avui ha presentat en una escola de Cornellà de Llobregat. Escoltem la consellera Esther Niubó.
3: Tornar un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
2: I l'aeroport de Girona comptarà amb les rutes de Liverpool i Londres a partir del març i el juny de 2027 operades per EasyJet. La ruta amb Liverpool operarà des de març fins a l'octubre, mentre que la connexió de Londres Gatwick tindrà un recorregut més curt, de juny a octubre. Entre totes dues, EasyJet posarà a disposició dels passatgers un total de 17.000 seients. El president de la Diputació de Girona i del Patronat és Miquel Noguer.
4: Buscar que a l'aeroport de Girona hi hagi cada vegada més diversitats de companyies que apostin per venir a Girona. I no? Diuen que la unió fa la força, la diversitat doncs és aquesta, no? No dependre exclusivament d'una o dues companyies, sinó que fer un ventall de companyies que apostin per l'aeroport de Girona, com varen fer aquest estiu a Luxair, a Air Nostrum, etc.
2: I la Comissió Europea ha admès que no li sorprenen les informacions que apunten a un possible atac amb drons russos contra Espanya, França o Itàlia, perquè diu l'espai aeri de la Unió ha estat violat en diverses ocasions els últims mesos. Però això sí, ha subratllat que no li consta cap informe que reculli l'alerta concreta contra el territori espanyol, tal i com ha publicat el diari El Mundo. És una notícia que ha aparegut en aquest diari i el portaveu de la Comissió de Defensa ha afirmat que ha vist la informació publicada al mitjà espanyol i que no li sorprèn en absolut. I parlem de Ribes de Freser perquè ha activat una cisterna per als veïns que no poden beure aigua de l'aixeta per l'excés d'arsènic. És un tema que ja fa setmanes que cueix. El problema es va detectar fa uns dies a causa d'un excés d'arsènic a l'aigua al dipòsit de la carretera de Caralps, que abasteix una part del municipi. En canvi, l'altra part del municipi, que abasteix amb dipòsit de Pardines, no està afectada. La cisterna s'ha instal·lat a la zona de l'aparcament del carrer Massana. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora s'allargarà uns 45 dies.
0: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
2: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
4: Ara més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola, dels que no tenen feina i els que més ho necessiten. Ara més que mai, Creu Roja.
5: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
4: Gràcies.
6: Vols una feina de futur? Forma't amb les següents titulacions que us ofereix l'UIR. Curs d'energia solar fotovoltaica, nivell 1 i 2, durada 30 més 30 hores. Inici 2 de setembre, horari de 3 a 8 del vespre. Curs d'anàlisi i control de costos, durada 25 hores, modalitat virtual. Excepte el primer dia, que serà presencial. Inici 7 de setembre, horari dilluns i dimecres, de 4:45 a 8 del vespre. Curs d'interculturalitat i salut, durada 12 hores. Inici 9 de setembre, horari els dimecres, de 3 a 7 del vespre. Viu i treballa al Ripollès. Prepara't i aprofita les oportunitats laborals del Ripollès. Més info a viuitreballa.uier.org.
7: Hey, what's going on? This is Somber.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president de l'autoritat palestina, Mahmoud Abbas, ha acusat Israel de dur a terme una política de discriminació racial, neteja ètnica i terrorisme contra els palestins. Durant el seu discurs davant l'Assemblea General de les Nacions Unides, on ha intervingut amb un vídeo gravat, ja que l'administració de Donald Trump li va denegar el visat, Abbas ha dit que el que està succeint a Gaza, Cisjordània i Israel no són incidents aïllats, sinó un pla colonial maligne que té l'objectiu de fer la vida impossible als palestins per obligar-los a abandonar la seva terra. Ha avisat que Palestina s'enfronta a un dels moments més perillosos de la seva història i ha denunciat que Israel està expulsant i privant els palestins dels drets bàsics. Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030. En total, 3.800 megawatts que s'afegiran al sistema per assumir alguns projectes prioritaris, com és el campus de salut del Clínic de Girona, la nova desaladora de la Costa Brava, el polígon Torreblanca o l'escenari per al port de Barcelona. Escoltem la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat d'Energia, Joan Grisart.
3: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molt alta tensió, de red elèctrica.
4: Ho deia el secretari i és així. Avui és un molt bon dia pel Govern de la Generalitat de Catalunya i per al Departament. Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació.
2: I la Junta de Govern Local de Lleida ha aprovat de manera inicial la primera fase del projecte per reduir el risc d'inundació al barri de Capon, que contempla l'ampliació del mur del parc dels Camps Elisis. La Paeria i invertirà 400.000 euros i els treballs s'allargaran uns 2 mesos i afecten un tram de 360 metres de llarg. Mollet del Vallès es prepara per acollir el proper dia 14 d'octubre la segona edició de Girafeina. Es tracta d'una fira d'ocupació que posarà en contacte desenes d'empreses amb persones que busquen feina. Serà al Mercat Vell, en horari de matí i tarda, i participaran 40 empreses i oferiran 250 llocs de treball. Parlant de feina, la d'agricultors i agents del sector que busquen fórmules de tàrrega per afavorir el relleu generacional en el sector agrari. Una jornada de treball avui a la capital de l'Urgell que ha servit per recollir experiències i propostes que ajudin a donar resposta a les principals dificultats que tenen els joves per poder-se dedicar al camp en el Tastarec.
0: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
1: Ripollès FM, on sents la música.

0: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.
2: Torna el Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallets, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
3: Genís Martínez, fem dissabte.
4: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
3: Fem dissabte. Genís Martínez.
2: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.

0: Cada cop són més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
1: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.
2: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.

0: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: It's Taylor Swift. You're listening to my station.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Més de 570.000 vehicles han sortit de l'àrea de Barcelona en el marc de l'operació Sortida del Pont de la Mercè, que va començar ahir a les 12 del migdia i que ha acabat avui a les 3 de la tarda. El Servei Català de Trànsit en preveia uns 580.000 que abandonarien l'àmbit metropolità, per la qual cosa la xifra final suposa un 98% del vaticini. Durant el matí a la P7 s'han registrat un trànsit intens i lent entre Montornès del Vallès i La Roca en sentit Girona. El Servei Català de Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin a l'àrea de Barcelona entre el migdia i la mitjanit de diumenge. I el govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de cinquè de primària a quart d'ESO. A partir del curs vinent tornaran a ser comunes a tots els centres que fins ara podien escollir els llibres. És una de les principals novetats del pla dissenyat per educació per reforçar els aprenentatges. La consellera Esther Niubó apunta els objectius.
3: Tornar un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
2: I l'Associació Sediments i Ecologistes en Acció han presentat al·legacions d'oposició al projecte de la central hidroelèctrica reversible projectada entre la Fatarella i Flix. Les entitats ecologistes s'han carregat contra el model que consideren insostenible i poc sostenible mediambientalment. Josep Joan Segarra és el portaveu de l'Associació Sediments. L'escoltem.
4: L'energia s'ha de produir a prop dels llocs de consum i allà on crea pocs impactes, en espais que ja han estat degradats per l'activitat humana. Per això fem una crida, una vegada més, a la solidaritat interterritorial i a la cura de la natura, que és la casa de tothom. L'escalfament global ens mostra que s'acaba el temps i sabem que la producció energètica descentralitzada és la més sostenible i la més econòmica per al conjunt de la població.
2: I investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa aquesta passada nit. Al carrer els Mossos han rebut l'avís a quarts de 12 d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. Els serveis d'emergència hi han trobat el cos sense vida i amb signes de violència d'aquest home. Afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català, la Jornada de la Mercè, un públic eminentment familiar que tria i remena entre el centenar de casetes distribuïdes al llarg del Passeig Lluís Companys. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg, entre ells les petites editorials que veuen la setmana com un aparador.

0: allò
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
3: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret.
5: Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya.
3: VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un

0: món fantàstic de l'amor que ens porta Grant Miller, aquest home doncs, que arribava des d'Alemanya sota la producció del mateix Fancy. I una de les cançons doncs, que hem escoltat dins aquest EP és el Wings of Love. Amics, amigues, senyores i senyors, de nou immersos en aquesta nova edició del VIP 45 a través de les diferents emissores doncs, que mateixen aquest programa de ràdio. Des de Tarragona, Lleida, Barcelona i Girona, i també al Principat d'Andorra, on són moltíssimes les emissores doncs, que connecten amb nosaltres doncs, per gaudir, escoltar i recordar aquelles cançons d'autèntic èxit i que, de fet, porten grans i bons records, que és el que fem aquí, nosaltres, repassar doncs, tota aquesta música aquí en el VIP 45. Jo mateix, un servidor, Josep Lloret, som-hi!
1: VIP 45, amb Josep Lloret. Let's go, Lloret, come on, let's go. Tot un clàssic.
0: I dels 80 remuntem a mitjans de 90 una de les cançons de Félix. Aquesta factoria musical doncs, que va triomfar en cançons com aquest Don't You Want Me.

0: Un home que va semblar que passava desapercebut, però no és així. Estem parlant i estem escoltant a Hamilton Bonanon, un home doncs, que ja ens va deixar. Bonanon, doncs, que va produir gent de la taula Motown, com Temptation, Stevie Wonder, Marvin Gaye i molts altres. Va ser una peça indispensable del segell discogràfic i que, de fet, una de les peces, un dels records doncs, que també ha sonat avui aquí en el VIP 45, en aquesta edició. Més cançons, èxits doncs, que, evidentment, no s'aturen.
1: Els 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret.
0: Tenim ja moltes més cançons preparades, moltíssima atenció, perquè tot seguit arriba una de les melodies, atenció, de Tension, i això que es diu My Dream. Remuntem en els anys i ens situem a mitjans de 80. Aquest era, doncs, l'Italo Disco que també es movia en aquell moment, a l'any 1985, amb In My Dream de Tension.

0: això arribava ben bé a finals de mil·lenni. Jan Spoon, directament des de Frankfurt, Alemanya. Rolf Elmer, Markus Löfven i la seva vocalista Plaike configuraven el que va estar una de les bandes segurament més importants també d'aquell país, com eren Jan Spoon, una de les bandes doncs, que va sonar molt en aquella dècada dels 90, i on avui també nosaltres l'hem volgut escoltar i recordar amb una de les seves cançons. Quina gran melodia, els creadors del Ride in the Night, amb aquest que es deia Angel.
1: VIP 45.
2: Això era un èxit.

0: És curiós, molt curiós, perquè amb els anys et dones compte, doncs, que allò que havies escoltat, havies vist, doncs, no era ben bé la realitat. Imagineu, qui posava la cara bonica a la portada del disc era un home que es feia dir Fadinger. Qui cantava Massimo Vaccari, que aquest era habitual, doncs, en les diferents produccions Dance Spaghetti, i els productors Sam Watch i el mateix Florian Fadinger. Tot això configurava el que era Max Him, una de les cançons, aquesta que hem escoltat, que de fet va ser una autèntica revolució en aquell moment, el Lady Fantasy.
1: VIP 45.
2: Per a tu que estàs fet un migi.
1: VIP 45.
0: Més cançons, més èxits. Esteu immersos, doncs, aquí en aquesta edició del VIP 45 a través de les diferents emissores, doncs, que emeteixen aquest programa arreu de Catalunya i també al Principat d'Andorra. Saludem a la gent que ens escolta des de Lleida, Barcelona, Girona i Tarragona. Ara mateix sonant una de les cançons de l'alemà Dave Merlin i una cançó molt elèctrica per enrampar-se. Això es deia així, Electric Nights. Don't say

0: Una bonica melodia on nosaltres avui l'hem tornat a escoltar i recordar el gran Francesco Napoli i una de les seves doncs grans virtuts musicals, que era doncs agafar aquelles cançons de tota una Itàlia musical i convertir-les en aquest remix, en aquest medley tan interessant que va ser tan important en aquella època, en aquella dècada dels 80. L'hem escoltat i recordat perquè valia la pena, de veritat. Això és el VIP 45, anem per més cançons perquè tot seguit arriba, atenció, Sylvester.
1: Els 70, 80 i 90 a VIP 45.
0: Aquest model i ballarí americà, de fet, era una de les figures de la música dance d'aquell moment, amb produccions que també compartia juntament amb Patrick Conley i el mateix Bobby Orlando. Atenció a Sylvester i això que es diu així: You Make Me Feel. You Make Me Feel.

0: Se'ns posa realment la pell de gallina quan escoltem cançons com aquesta. Que bona, que gran, You Make Me Feel, aquesta de Sylvester. Ja escoltant, doncs, el temps que tenim avui en aquesta edició del VIP 45.
1: Mira, una d'aquelles cançons de l'època de les boles de miralls. VIP 45.
0: Doncs sí, de les boles de miralls. Amics, amigues, senyores i senyors, marxem. Us emplaço aquí, en aquesta sintonia, a través d'aquesta emissora de ràdio, a una altra edició del VIP 45. Us deixo amb una cançó que recordarem del gran Mozart i això que es diu Jasmine Shinagel. Aquesta noia xinesa, doncs, marxem avui. Que sigueu feliços. Com sempre aquí, més VIP 45. Vagi bé.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Cal, amigues i amics, com estem? Salutacions cordials i gràcies per escoltar-nos una setmana més en aquest espai del record de la música popular moderna de tots els temps. Aquí no ens tanquem a una data en concret, sinó que mirem enrere per a recuperar el bo i millor de la música popular. Aquest és l'avantatge de la bona música: es pot escoltar quan es vulgui i es pot repetir una reproducció al llarg dels anys. I de vegades la sensació, com diem moltes vegades aquí, és que amb els anys la música bona encara millora més. Avui seguim amb el nostre periple de cançons d'amor, sisena entrega d'aquesta selecció eclèctica de temes dedicats a l'amor. I començarem amb una banda nord-americana efímera, només va treure un disc, aquest que us portem ara per començar aquest Rock and Classics, que es diu Bigger, Better, Faster, More. Més gran, millor, més ràpid i més. Un disc publicat el 1992 i que contenia aquesta balada que va ser un èxit entre aquells anys 92 i 93. Es deia What's Up?

Ens quedem als Estats Units i, mai millor dit, amb la banda Amèrica, que ens portava un tema als anys 70 que va ser un exitàs. També ho va ser als anys 90, quan es va fer una versió en clau dance d'aquesta cançó. Però anem a l'original, anem als Amèrica i aquesta cançó que es diu Sister Golden Hair.

0: Rock and Clàssics.
1: Amb Esteve Llop.
2: Cançons d'amor, avui al Rock and Clàssics, sisena entrega d'aquesta selecció eclèctica. Música d'aquí, música d'allà, de diferents estils. Ara anem amb un artista senegalès que va col·laborar amb la nord-americana Nene Cherry. Estem parlant de Youssou N'Dour. Els dos van fer un duet que als anys 90, concretament el 1994, sonava molt i molt bé. Una cançó molt bonica, molt dolça, que es diu Seven Seconds.

0: A principis de la dècada dels 80, una veu femenina va trencar estereotips, una veu molt potent, una mica trencada, per no dir bastant, i molt rockera, però que també era capaç de fer grans balades com aquesta. Estem parlant de Bonnie Tyler i aquest tema que es deia Total Eclipse of the Heart. Avui, més cançons d'amor al Rock and Classics.
1: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: I si parlem de cançons d'amor, no podia faltar aquesta. Quan un home estima a una dona, viatgem al 1956 per a recuperar aquesta perla del sud de Percy Sledge, When a Man Loves a Woman.

0: una de les grans cançons dels anys 80 de la mà dels irlandesos U2, un tema que formava part del seu flamant The Joshua Tree, un disc publicat el 1987 amb la producció de Daniel Lanois, que va ser l'exitàs a nivell mundial d'aquesta banda irlandesa U2, With or Without You, un dels seus temes imperdibles. Seguim amb més cançons d'amor aquí, al Rock and Classics.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: Us punxem ara una cançó dels inicis del britànic Elton John, uns inicis que van ser bastant discrets, però aquest single probablement va ser un dels que va ajudar a popularitzar la música que feia el cantant i pianista britànic. Corria el 1970 quan sonava la teva cançó, Your Song. It's a little...

I ara anem cap a casa nostra per aportar-vos una cançó dels Sang Traït, una de les seves grans balades que formava part del seu tercer llarga durada anomenat L'últim segell. Des d'aquest disc recuperem aquest tema tan bonic. Les cançons dels Heavies són de les millors, com sempre diem, en format balada, com aquesta, Somnis entre boires.

Tornem als anys 80 i ho fem ara amb aquesta cançó de Lionel Richie que va sonar per totes les emissores de ràdio aquell 1986. Una cançó que es diu Say You.

Continuem als anys 80 i anem amb un èxit que va sonar molt a principis d'aquella dècada, probablement l'únic èxit d'aquest artista anomenat F.R. David. Les paraules, words.

Amigues i amics oients, enfilem ja la recta final d'aquest Rock and Clàssics d'avui, d'aquesta sisena entrega de Cançons d'Amor. Esperem que hagueu gaudit al nostre costat i ja sabeu que estem disponibles al llarg de 40 emissores de Catalunya, Andorra i Balears, i també teniu el nostre podcast a les principals plataformes com són iTunes, iVoox, Amazon Music, YouTube i d'altres. Marxarem primer anant a la Gran Bretanya amb una cançó de Queen des del seu A Night at the Opera, un dels seus discos més famosos, publicat el 1975, i aquest Amor de la meva vida, Love of my life. Seguirem amb Sopa de Cabra des del seu disc nou i El far del sud. Gràcies per escoltar-nos. Fins ben aviat.

Els números 1 del rock de tots els temps. Just believe in me. Quina és la millor cançó de la història? Rock en clàssics, amb Esteve Llop.